0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Ha estat xula, eh?
1: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: L'altre punt de vista, The Other Point of View, Divi Boulevard, a través de Raxen 5, era l'any 2002, quan ho rebentava Europa i també Austràlia, la formació italiana. Seguim endavant, d'Itàlia anem cap a Escòcia, allà ens espera Calvin Harris. Era el seu tercer disc, però ja t'aviso que aquesta va ser una de les cançons amb les quals la gent va començar a tenir molt, molt, molt en compte el que ja és considerat un dels grans productors de la darrera dècada. Parlem d'aquesta cançó, la va fer tota ell, també, de fet, i posava la veu, era el Feel So Close.

0: Home, la cançó té rotllet, eh?
1: Brutal.
0: Sí, sí.
1: Absolutament brutal.
0: Els The Elder Brothers, és pràcticament inevitable no fer això de ueo, eh? Sí, sí, sí, sí. Amb això que es diu boom, boom, boom. Crec que no em deixo cap boom. En són tres, no confondre amb la dels Venga Boys, eh?
2: Boom!
0: Boom! Doncs de bombes va la cosa. Atenció, aquesta és una, vaja, cançó llegendària.
3: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Dels The Shapeshifters. Es diu Lola Sim. Lola Sim.

0: Boníssima. Pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom. És que fins i tot l'extended està guapa, eh?
1: Centra't un poquito, hombre, centra't un poquito.
0: Ja em centro, ja em centro. En fi, Forto de Flor, Star Sailor i la remescla del 2004 de Thin White Duke per seguir animant, posant, doncs, una mica de canya, no? Aquesta nit de divendres, festiva, cap de setmana, llarguet, més que merescut, per tots els i les treballadores que, vaja, es mereixen aquest dia i tants d'altres... Estaria bé, eh? Mínimament un dia a la setmana dedicat al Dia del Treballador. Els divendres, a ser possible, jo ho signaria. Segurament no seria l'únic. Seguim endavant. Va, canvi de registre amb Galeón a punt amb el Wan Saeng o amb Concilio i la seva veu filtrada electrònica d'aquest Take My Heart.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Ho fa una mica així, no?
1: Sí.
0: Aviam, una altra vegada.
1: Tócame.
2: Ho fas molt bé.
0: Una cosa... Ai, per favor, per favor.
3: És el mejor y por tanto hay que rendirse a la evidencia.
0: Ja està, us prometo que ja està. Un servidor que necessita fer una mica el pallasso i si no, no sóc jo i si no, no puc fer el programa. És el que hi ha, ho compres o ho deixes.
2: Ai, bueno, no passa nada.
0: Salutacions de part de l'Héctor Huguet, com cada divendres i dissabte aquí al peu del canó, acompanyant-te de 9 a 12. Encara tenim una hora per endavant per repassar tots els grans clàssics del dance. Si no fos per aquest programa, els amants del dance ho tindríem força fotut, eh? Gràcies, RAC 105, per apostar pel so dance. En fi, va, de seguida, Bad Boys Blue amb el Save Your Love, Paul Johnson amb el Get Down o Kelly Llorena.
4: El ritme de la nit amb Héctor Huguet.
0: I aquesta

0: un gran trencapistes i un trencacors. Tayo Cruz, Break Your Heart. Atenció a aquesta, va.
1: Si una cançó és immortal,
2: sona el ritme de la nit.
0: De les més rellevants del trens progressiu dels anys 90, marca de la casa de Nalin i Kane, per deixar-se endur, es diu Beach Ball.

Before the Night is Over. Abans que s'acabi la nit, aixeca't, mou el cul, get up and move your body. Missatge claríssim del Tecnotrònic, que malgrat hagin passat dècades d'aquest get up, jo crec que el missatge, com et dic, és molt actual, que encara veig molta gent, i cada cop més, que va a la discoteca, tu, i no sé, no es mou. Agafa el mòbil, fa quatre fotos i ella es queda a la barra. En fi, demano silenci. Perquè aquesta cançó demana una pausa i un play per gaudir des del segon 1 fins a l'últim una delícia de cançó instrumental, tota ella, que ens va regalar en el seu dia Robert Miles. A RAC 105, el ritme de la nit, sí, el Children.

0: follow me. And let's go.
1: I festa, noi.
0: Oh, i tant, la que vulguis. I més, si arriba per aquí Àlex Gaudino, de nou, una d'aquelles imprescindibles que acostumem a fer sonar el ritme de la nit. A través de Rock 105, Destination Calabria. Boníssima. I ara segur, mira, que reconeixeu aquesta. Primers compassos d'una altra més que mítica de French Affair. My Heart Goes Boom.
2: Boom!

0: La última cançó del programa?
1: Sí,
0: té el nivell per ser-ho. Elisir, Gigi D'Agostino, no ha estat l'última, ha estat la penúltima.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Li deixa tot fàcil, eh? Ens ha fet el següent convidat per ara sí tancar el programa com Déu mana. David Guetta, Sant Martín, Lovers on the Sun. Salutacions de l'Huguet, demà més i millor. A quina hora? A partir de les 9 de la nit. Ciao!

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.